0: hagut incidents perquè els acampats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya que havien desmuntat les brigades de neteja. Ara, un escenari molt diferent, però fa tres quarts d'hora, doncs aquí hi havia uns policies, els Mossos d'Esquadra, amb ús de les pistoles.
1: Ici commence la danse bacane, les fans bacane sont maquées, le lumi pécaille, dès l'aube ma gagne, fortune d'un grand et des joues espérables. Basta, si vous l'as ta caisse démoudée,
2: blast démoudée, basta.
1: Ta, ta, ta, ta, ta, triste banaste des sercastes qui gastent le reste.

0: Vegue d'un cop. Per parlar d'un ibrugnas o d'un ibrugnasso.
1: Se bandabu com un turce, com un tessu, com un esclop.
0: Pipavo che lo fenno, se bandabu com un age, com un cul, com un osuco.
2: Ero bandat a clau.
3: Nous sien pintats del bi de la barrico.
4: Ero completament tibat e me n'abo diran mal.
0: Quand la bandado ya s'est passat, se torna buta a treballar.
3: Abio bravoment a sonat.
2: Aquel d'aquí és un mandorlo.
4: Aquel putonitzava sovel la bustello.
0: Aquel ofenno trapavo in opel cada matí.
3: Te pregno d'aquellos cuferos?
2: Fasio lo mestier de truco taulier.
4: Cado dimenche, cargavo la monino.
0: Trapavo d'aquellos bisturnaros aquel tipe?
3: Abio si tratchi con de pla.
2: Aquel monde de morum entre gallac e garabastens.
4: Fasio de passes carats como de rodos e muli.
0: Formulos per trincar o brindar.
2: Anan brindar a la santa de la comuna.
3: Un brinde.
2: Anen, trinquen sano.
4: Santat, lo pegal, la tuco e lo baral.
0: A la santa del nas que la buco veo, per demandar a beure. Cusi s'apelo l'home de la sebebiana, sebebian.
4: Aves pas un casset, aixi? Perquè aixi n'hi ha un casset.
5: Pegar.

mancas pas d'escoltar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sanz.